Aquests són els nostres consells. Guardar les estores. Quan arribi el moment de guardar les estores de llana, passeu-lis l'aspiradora per eliminar la pols, per davant i per darrere. Col·loqueu damunt l'estora un tros de paper d'embolicar del seu mateix tamany i l'enrevoltineu cuidadosament sobre si mateixa. Subjeteu els cantons amb adhesiu d'embalar i la guardeu, preferiblement en posició horitzontal perquè no se deformi.

0: aumentar la frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos ho hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

coneguem les nostres dites i refranys. Un ca se'n morí de gràcies. Ho diuen quan un que ha rebut un servici d'un altre es limita a donar-se gràcies sense donar-li retribució qualcuna.

0: una serrata, Paloma?
1: Sono Maria Antònia, de Port de Colom.
2: Sono Maria de Santa Margalida.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Dents blanques. Una manera de blanquejar les dents diàriament consisteix en picar dues fresses i fregar les dents amb aquesta mescla durant uns minuts. El resultat és fantàstic.

Murta, si t'agrada, digue-ho als teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín El Casta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret perquè sou una emissora que si no existiés s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Ses cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, y siempre me tendrás al pie del cañón con la emisora puesta en radio.

Coneguem les nostres dites i refranys. Les figues i els amors, les primeres són les millors. El primer amor provoca sentiments més forts que els altres.

0: llama Aníbal, de acá de Palma.
1: Som Nanita de Coll d'en Rabassa.
2: Som Antònia de Lloreta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Llevar els singlots. Quan vos vulgueu llevar xinglots tan molestos, aneu a la cuina i agafeu un tros de sucre, el banyeu amb vinagre i el xupeu.

coneguem les nostres dites i refranys. Una menjada de figues de moro a ningú se plany. Vol dir que de les coses que valen poc no cal mostrar-se avars.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.

0: Sant Àngels de Maria de Salut.
1: Santa Margalida de Marratxí. Santa Cati, Menorca.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
1: Sóc en Pau Piqué.
0: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia amb mi.

Aquests són els nostres consells. Roba de color. Si una peça de roba ha destenyit, recuperarà el seu color posant-la en remull amb aigua i unes fulles de llorer.

Ja vos vull contar una història, perquè la duc ben fresca dins la memòria. Això és lo que en

coneguem les nostres dites i refranys. De dir-ho a fer-ho no hi ha comparació. Significa que molts diuen que faran i faran i no fan res.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Vaig, si l'he canviat, estigui a fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En en Pere, l'hi he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no vull ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2, en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígamo.
1: En el Polígamo?
0: Ei!
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
4: Y llegamos a la pregunta final. ¿Cuánto vale su casa? A. 500.000 euros. B. 550.000 euros. O C. 600.000 euros. La C. 600.000.
5: Lo sentimos. El precio de tu casa no se adivina. Se estudia, se analiza y se define con una estrategia. Porque una mala valoración puede hacerte perder tiempo y dinero. No te la juegues. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
6: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

0: Toni Frontera.
1: Hola, Manu. I vols dir que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo encantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

Aquests són els nostres consells. Bistecs congelats. Abans de congelar els bistecs, poseu-los un minut dins la gelera. Evitareu que s'aferrin entre ells i que vos resulti difícil separar-los.

0: Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: 72 75, 627 83 42 75.
1: Descubre Tres Globs, servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globs. Cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
2: A Sentig i Estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
4: Coneguem les nostres dites i refranys. Un any més que antany, com la mula del rector, per respondre a qui demana a sa edat.

Sempre Ràdio Murta, m'agrada molt pensar en tu. M'oblid de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no duen ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just davant el parque de bomberos.
0: On? Polígamo.
1: En el Polígamo.
0: Ei!
2: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
3: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
4: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
5: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre a la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
6: Hola, Ràdio Murta. M'agradaria molt escoltar una cançó de fa molt d'any de Los Brincos. Un sorbito de xampany, una abraçada, Manu Blanco i una salutació ben forta a tots els oients de Ràdio Murta. Aquí, Madó Pereta.

0: Un día descubres que tienes humedades.
1: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
2: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
3: Murprotec.
4: Fin de semana con fiesta de Halloween. Club Lagotel, en Playa de Muro. Hotel de 4 estrellas, en todo incluido, por solo 150 euros por persona. Del 30 de octubre al 1 de noviembre. Prepárate para disfrutar de un fin de semana de Halloween, diversión y todo incluido. Reservas al teléfono 637-254-003. Club Lagotel, tu Halloween empieza aquí.
5: Hola, Radio Murta, som de Coloma de Sonoli, demano per causa del dematí me fa pagar dues cançons, una d'en José Lito, sé que tu vulgues, i l'altra d'en Manuel Escobar, jo fui tu alumno i tu mi professora. Jo vull dedicar per mi amo, per la nostra filla, nostra neta pacient, i també molt especial per la Maria de Petra. Gràcies, Maria, per recordar-te de la nostra família. Del meu amo, de la filla i del neta. I ja te desig el mateix pels teus fills, pels teus nets, per tots. I pels teus amo, me pareix que ja està trobat un altre puesto, que no m'agrada dir-ho. Gràcies, Maria. I també molt especial per el barri de Sant Ferriol, el seu papito, en José Luis, la Francisca de Menorca, la Nati de Son Oliva, la Ginesa de les Cases Noves, que mos veig molt de dissabtes en el ball, per ella i per la seva família i per ser home. També molt especial la vull dedicar per la Bàrbara, per aquesta amiga nostra i per les residències i clíniques. I per tu, Manu, i per en Vicenç, el millor de lo millor, com moltes vegades dic. Un beso per tot Radio Murta. Gràcies, Manu.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Què menjaràs avui? A Xarop a Manacor ja ho tenim tot decidit. El plat del dia. Cuina de casa, feta amb ganes i amb producte de qualitat. I un preu que t'alegrarà el dia. I si vols saber què hi ha de menú, és ben fàcil. Entra a Instagram, @restaurantxarop i consulta el plat del dia. Restaurant Xarop, el plat del dia que te fa tornar.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tavides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tavides, sembrant futur des de 1910.
2: Hola, buenos días. Me llamo Ana de Manacor. Me gustaría que me pusieran el mano por Luis Lucena, si pueden. Y el abuelo por Manolo Escobar para el lunes, si puede ser. Gracias, muchas gracias. Que Dios vos bendiga.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Tu tienda de ropa para hombres, Gaspar Bou, en Muro. Nueva temporada. Como siempre, somos especialistas en tallas grandes, pero también todo tipo de ropa de vestir para jóvenes y caballeros. Informal, sport, casual, trajes, ceremonias. Moda nacional e internacional, entretiempo, otoño, invierno, Gaspar Bou. Abierto de martes a viernes, mañana y tarde. Sábados y domingos abierto por la mañana, lunes cerrado. Gaspar Bou, en la calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Síguenos en las redes sociales. Gaspar Bou.
2: Hola, Manu. Buen día. Soy la Margalida de Campanar. Y me agradaría que me posase esa canción. Dos arbolitos. I la dedicaria a en Jaume i a Antònia Barceló de Campos, a la Maria de Pedra, a la Maria de Palma i a Nati de Sant Oliva i a la Francisca de Menorca. Moltes gràcies, Manu. M'ho dono la darrera hora i t'ho agraeixo.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada. ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-22-99. 656-81-22-99. Geoval 8.
1: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio

Aquests són els nostres consells. Grassa en estrispol de fusta. Per eliminar una taca de grassa d'estrispol de fusta, mescleu argila i unes gotes de vinagre. Apliqueu la mescla damunt la taca. Espereu que s'eixugui i lleveu-lo amb un pedaç banyat amb aigua. L'argila absorbirà la grassa.

coneguem les nostres dites i refranys. Per Santa Llucia, minva la nit i creix el dia. El dia 11 de desembre és Santa Llucia.

Aquests són els nostres consells. Canaris sants. Perquè els canaris cresquin amb bona salut, a més de la mescla de llavors que ja les hi donau, és convenient que mengin enciam ben net i eixut, poma i qualque llavor germinada. Les vitamines que les aportaran l'en farà molt de bé.

0: Felicidades, Manu Blanco, Radio Murcia, soy Juan Antonio, la voz y fundador de Los Bohemios. Y voy a verles ahí.
1: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
2: Sale a la venta la casa a 500.000 euros. ¿Quién da más? 530.000, tenemos 530.000. 580.000, 580.000. ¿Alguien da más? Venga, venga, venga.
3: Un momento. Vender tu casa no es una subasta. Y elegir inmobiliaria tampoco. No confíes en quien te diga el precio más alto. Confía en quien sepa cuál es el precio correcto. Confía en Fincas Fiol. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
4: Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

Que melos. Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Obrim una finestra a la creativitat, a la tradició i al talent de Mallorca. Descobrint les mans que hi ha darrere cada peça, els seus tallers, les seves històries i una artesania que passa de generació en generació. Perquè la moda artesana és molt més que vestir, és cultura, és tradició i és identitat. Moda artesana, el talent de la nostra terra. Consell de Mallorca.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
3: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
4: Sona Maria, som de Porreres.
5: Som en Jaume de Sant Jordi.
4: Som la Maria Lídia de Sant Llorenç.
6: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Hola, soc Maria Dalmà Bonet. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots.

0: Tens una PIME? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
2: Aquests són els nostres consells. Cucaratges. Si a que vostre apareixen aquests molestes cucaratges que, a pesar d'utilitzar els productes per matar-les, no desapareixen, col·loqueu els vespres un parell de fulles de lletuga impregnades de llevadura. No les tornareu a veure.

0: Som Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Som Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan es ve es vengut, et seny es perdut. Una vegada aconseguit allò que se desitja, se fan coses que abans s'havien rebutjat per injustes o per dolentes.

0: sono Barbara Rieri da Petra.
1: Soy Benita de Parma.
2: Soy Antonio de Santa María.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Este año tu celebración tiene historia. En Can Eduardo llevamos más de 80 años haciendo de cada reunión una tradición. Preparamos nuestros menús de grupo con el sabor auténtico del mar y las mejores vistas de Palma. Perfecto para comidas de empresas, cenas familiares o encuentros con amigos. Reserva tu mesa para momentos especiales en caneduardo.com. Can Eduardo, la tradición de comer bien.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
3: Una nova temporada plena de feina, de moments i d'experiències compartides mereixen acabar, així com toca. A Viniquenella vos esperam per celebrar el vostre sopar de final de temporada amb bona gastronomia, bon ambient i tot el que necessiteu per disfrutar d'una gran vetllada. Reuniu tot l'equip, brindeu per tot el que heu viscut i celebreu junts que una altra temporada arriba al seu final. Sopars de grups i empreses a Viniquenella. Demaneu informació sobre els nostres menús d'empresa i reserveu la vostra data. Viniquenella. El millor final per una gran temporada.
4: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
5: Donem la benvinguda i saludem a la regidora de Palma, la senyora Lourdes Roca, regidora d'Educació, entre altres competències. Senyora Roca, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: Què tal, com està? Hem de parlar d'aquesta iniciativa, d'aquests patis oberts en els diferents centres escolars de ciutat i de les xifres que s'han donat aquest estiu i també d'aquests nous horaris ja coincidint amb aquest inici d'escola, no?
6: Sí, efectivament, patis oberts al final és un concepte o una iniciativa que vam impulsar des de l'Ajuntament des del 2024, que s'ha quedat en aquests 8 espais, que són els patis oberts dels col·legis per zero baixes a 8 centres escolars, i ha tingut una molt bona acollida, la veritat.
5: Això hem de dir que es va posar en marxa a l'octubre de 2024 i que només aquest estiu s'ha registrat un total de més de 7.000 participants en els 8 centres educatius que es varen adherir en aquesta iniciativa, i això en el final és, tenia que patir escolars també per poder conciliar, no?, aquesta vida laboral i familiar de sa gent, no?
6: Sí, efectivament, al final és una resposta a el que necessitaven també un poc les famílies, que els nens tinguin algo més després de acabar l'escola. Sí que és vera que ha tingut molt bona acollida, que inclús ha llista d'espera alguns patis, però bueno, mentre uns alumnes o uns nens estan de dins i després se'n van més després, pues van entrant uns altres, i així és la dinàmica un poc que tenim. També és veure que a Palma feia falta espais on jugar els nens, i que millor que els patis a l'escola.
5: Ara hem de dir que amb l'inici d'escolar i durant el curs aquests horaris són horaris d'hora baixa, no?
6: Sí, efectivament, ara els patis estan oberts des de les 5 a les 9, perquè clar, també ara fa, com que tenen classe normalment, alguns fins a les 2 i mitja, alguns fins a les 4 i mitja, i ja després s'enganxen en el pati obert.
5: En definitiva, vostès fan una valoració positiva, no?, d'aquesta iniciativa, i com ho dic, es va posar en marxa l'octubre de 2024.
6: Sí, és molt positiu. Aquest estiu ja hem vist 7.700 infants que han anat. En Cident també tenim xifres frescudes. La veritat que crec que era una necessitat important a Vinpalma, sobretot perquè tenim barris on ha crescut molt i no hi ha espais on jugar o no hi ha zones verdes, i és també donar una segona vida en el que és el centre d'educació.
5: Hem de dir que són, òbviament, activitats i que és una activitat absolutament gratuïta. Requereix, entenc jo, sí que una reserva prèvia, no? O a mode d'inscripció per tenir un control, no?
6: No, al final els nens se presenten allà a les 5 i van entrant a mesura que bueno, que hi ha lloc, que sí que és vera, que clar, a les 5 entren tots i si alguns arriben un poc més tard i s'han complit els cupos monitor alumne, pues esperen un poquet i després ja s'incorporen més tard. Però en principi no s'apunten en lloc abans.
5: Molt bé, patis oberts, se diu aquesta iniciativa des de l'octubre del 2024, que es va posar en marxa en diferents centres educatius de ciutat que es varen adherir en aquesta iniciativa i, bueno, doncs només aquest estiu més de 7.000 participants demostren aquest bon acolliment entre les famílies de Palma i ara ja també operatiu aquesta iniciativa de patis oberts durant aquest curs escolar, sobre baixes a partir de les 3 i mitja. Lourdes Roca, regidora de l'Ajuntament de Palma, de Ciutat. Senyora Roca, moltíssimes de gràcies per atendre la nostra cridada i que vagi molt bé. Bon dia.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Bon dia.
4: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es.

0: somos.
1: Somos lo que somos. Escoltàvem un ramito a violetes cantada per la Índia Martínez d'Anna Cecília. Perquè avui tindrem especial, Cecília.
2: Somos.
1: Faria 78 anys.
2: Lo que podemos, no aprendemos.
1: El meu amic, Pau Donés. Somos lo que somos. En faria 62. Petit. 75 anys de Fena Janet. Quin programon que tindrem avui. Quan acabem a les 7. Fins ara. Com esteu? Què tal el dia de

això, Ràdio Murta. I si t'agrada, digue on esteus a mig. I a qui no, que li posi un flot. Lo millor de sa música nacional d'avui, d'ahir, d'aquell temps. Cecília, d'aquell temps. Janet, atemporal. Pau Donés, sempre present.

0: Però ara arriba el moment, eh? Després no me venguis a encobar-vos. Ràpidament, la primera cridada de Sora Baixa. Bones tardes, hola.
1: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
1: Anna Maria de Petra.
0: Qui hem d'escoltar, Maria?
1: Una cançó de Manolo Escobar, un poc corrent.
0: Ah, molt bé, i a qui la diguem?
1: A la meva home, un especial. Anna Coloma de Sant Oliva. Anna Nati. Anna Miquel de Rafal. I Anna Tomà Navarro. I a tots els meus fills.
0: Molt bé, i d'on m'he de posar?
1: I a tu, i a tots els teus amics.
0: Gràcies, bones tardes.
1: Som
0: lo que somos. Comencem avui. Pau Donés, Carava de Palo, en faria 62. 75, na fent a Janet. 78, en farien a Cecília. Avui do, anem per feines. Bones tardes, benvinguts.

0: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
1: Així és, i cada vegada té més gola, més ganes de bunyols, i d'aquí no res ja arriben les verges, i els meus amics de Setuna, i clavelitos, i bunyols, i mistela. Vinga, anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.

0: Poi me'n vaig a Manacor, i ara torn.
1: Què menjaràs avui? A xarop a Manacor? Ja ho tenim tot decidit. El plat del dia. Cuina de casa, feta en llanes i amb producte de qualitat. I un preu que t'alegrarà el dia. I si vols saber què hi ha de menú, és ben fàcil. Entra a Instagram, @restaurantxarop i consulta el plat del dia. Restaurant Xarop, el plat del dia que te fa tornar.
0: I ja ho sabeu, Xarop, i cada dijous tenen música en viu, que nosaltres vos comentam els dimecres i cada dia aquí a Ràdio Murta.
2: Anem a una altra telefonada. Bones tardes, hola.
3: Hola, bones tardes.
2: Hola, amb qui xerram?
3: Inés, de la plaça de Colònia.
2: Què hem d'escoltar, Inés?
3: Hem d'escoltar a mi madre, per fer-hi.
2: I a qui ho dediquem?
3: A ta mare.
2: Ai, de moltes gràcies.
3: A perdre ni que estic.
2: Moltes gràcies.
3: Me l'estima tant, de tant en qual li he dit, per això. Dóna una marxa que vas revivar la gent.
2: D'això se trata.
3: Ai, sí.
2: Molt bé.
3: No es pot dir molt, crec.
2: I d'ara mateix la posam,
3: eh? Espera, posaré en el Nati de Sant Oliva.
2: Sí.
3: En el Miquel de Rafal, sempre en tot el portitxol. A tots que els agradi. I que te duri aquesta marxa, perquè mentre te duri tu, mos duraran altres.
2: Molt bé, i així ho fem.
3: Vinga, guapo.
2: Gràcies, bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Adéu, adéu, adéu, adéu.
0: Aprofiteu si voleu disfrutar de la rossa que hem mesclat a Sainz i Caragols, ara que encara hi sou atents.
4: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en San Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68, Can Quirante en San Jordi, martes y miércoles cerrado.

torna la música en directe tots els dijous a Manacor. Restaurant Xarop obri la nova temporada de concerts amb Juli Duró, Tribut a Sabina, Crossband, Dos Aires i De Potada.

0: bon menjar, bona música i el millor ambient. Mira la programació completa a Instagram, @restaurantxarop, i reserva la teva taula i vine a disfrutar. Restaurant Xarop, aquí la música sona en directe.
1: Així és, cada dijous. Anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
2: Bones tardes, hermano.
1: Amb aquí xerram?
2: Jo sé, tinc jo.
1: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
2: Pues, t'ho acabo de dir, però no... Per José Lito, però ara no me'n recordo.
1: Campanera.
2: Ai, però, gràcies, hermano.
1: Molt bé.
2: És que, si no t'he endavant, en fi, moltes gràcies.
1: No te preocupis. I a qui no diguem?
2: La voldria és que dic ja a les meves netes. Quan eren petites els miràvem, i a José Lito i tot això, i no... Sí, és que així fas. I entonces, pues nada, de dir que era elles, esteu fions a tu i tot Ràdio Morta.
1: Molt bé, i de gràcies per telefonar.
2: Perdona, molt
1: gràcies. Adéu, bones tardes. Adéu,
2: adéu, adéu. Bones tardes.
1: Aquest dia s'està per Llum Major, que hi havia festes i fires i correfocs amb els meus amics dels Dimonis de Capocorp i tot això. Em vaig a Llum Major i ara torn. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbet Aixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: Hola, soy José Lito. Y desde aquí, desde Utiel, quiero mandar un saludo y un abrazo a mi amigo Manu Blanco y a todos los oyentes de Radio Murta. Un montón de abrazos. Adiós.

0: Soy Julio Madrid. Os mando mis mejores deseos para todos los oyentes de Radio Murta y también para todos los locutores y personas que componen la emisora, porque Radio Murta es la mejor y la más guapa. Permitirme mandar un cariñoso saludo a mi amigo Manuel Blanco, vuestro amigo Julio Madrid.
1: ¿Se ha vaciado la nevera? ¿Hoy no te apetece cocinar? En Plaza Sondurí lo tienes todo. Supermercado para la compra de cada día y kebabs, pizzas y smashburger para cuando aprieta el hambre. Plaza Sondurí, tu refugio en Sarrápita.
2: I d'ací, d'allà de Sarràpita, de la plaça Sondurí, aquí a Ràdio Murta. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
3: Bones tardes, Manu.
2: Bones tardes, amb qui xerram?
3: Anna Maria, sa mare de Nedo, que t'he dit tantes.
2: El meu amic Edu Tuya, gran d'Ullón.
3: Exacte.
2: Molt bé. Què hem d'escoltar, Maria? D'on telefones?
3: De Palma, de la part de Can Capes, passat el Barguet.
2: Correcte, de Can Capes, sí, sí, sí. Mm. Què t'agradaria escoltar? Sí. Tu saps que el que tu me demanis va a missa.
3: Vale. Jo, com que a mi i el meu home era el que més o menys ballava, ens vam conèixer, com que tu eres sant de tots dos, pues me poses aquesta, d'Anna Roberta Flack. Suavemente me matas con tu canción.
2: Uau, això és un temazo, això és classe, eh?
3: Ah, que sí.
2: Molt bona, Kill Me Softly, molt bona.
3: Sí. I després, per ell, no tens ni idea de lo que li agradi. Posa't lo que te vengui bé tu.
2: Jo te posaré aquesta ara molt de gust, ara mateix. Te pareix?
3: Sí. I després me'n poses una que te vagi bé.
2: Ah, molt
3: no
2: bé.
3: No sé. Jo sentint aquesta, en Llorenç, el nostre paisà, i el Javaloia és...
2: Ja te va bé, eh?
3: Ja me va bé, qualsevol. Ja me va bé, qualsevol.
2: Molt bé. I ara te posaré a Roberta Flack, que això és un tema espectacular.
3: Muy bien. Pues vale.
2: I de gràcies per telefonar. Crida sempre que vulguis, que això és que teva. I saluda en Edu,
3: no,
2: de part meva.
3: No, si cada dia, però llavors tenen peresa de cridar.
2: I de no, fora peresa, fora son, me crides.
3: No, a més, que vaig caure i m'he romput el ràdio del braç.
2: Què dius? Què dius? Sí. Això és molt dolorós, Maria.
3: No, ja ho tenc bo.
2: Ja ho tenc bo?
3: Això va ser en el gener. Va venir a dinar, vaig sortir del cotxe i allò que va, no sé què vaig fer, allò que veu que cau si no te pot aturar,
2: sí,
3: que vaig a s'enterra.
2: I ja s'havia romput.
3: Encara vaig a rehabilitació, per mort de sombra, però a ràdio menys mal que se va posar en el teu lloc.
2: Ui, que bé, que bé, que bé, que bé, que bé, perquè t'ho dic una cosa, és molt important la rehabilitació, eh? Jo sé de lesions, sí, sí, sí, i és molt important la rehabilitació, a fer-la bé.
3: Pues ja t'ho digo.
2: No, no tinguis pressa.
3: Per mes de gener, sí, mira, sí, si vos rossec. Sí.
2: Bueno, bueno, bueno, però escolta, quan aquest tens teu fill, tens, hi ha bona genètica, o sea que anirà bé.
3: Sí,
2: no?
3: Sí. Bueno, no te vull enredar més. Gràcies i ja te cridaré quan me vagi bé.
2: Sempre que vulguis, sempre que vulguis.
3: Vinga.
2: Adéu, adéu, bones tardes.
3: Adéu, bueno, adéu.
2: Quin tema més guapo que m'ha demanat. Això és classe, això és nivell, això és elegància. És una Roberta Flack, m'encanta. Me'n vaig a Esportles i ara torn.
4: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: com va això? Som en Crit Joanico, des de Ciutadella de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades a tothom.
1: Descubre Tres Globs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globs.
2: Tres Globs és un dels nostres col·laboradors per dijous bo d'Inca, que farem programa en directe des de Ràdio Murta, Canal 4 Ràdio i Canal 4 Televisió, tot grup 4 de manera simultània, com hem fet ja fa uns anys i amb molt d'èxit. I nosaltres molt agraïts en els inquers i les inqueres, clar que sí. Farem un especial Pau Donés avui, que el meu amic hagués fet 62 anys, Jarabe de Palo. 75 anys, una altra amiga, na Janet, 75. I 78 hagués fet na Cecília. Hem escoltat la versió de na Índia i ara escoltant la versió del seu gran èxit, Un ramito de violetes, aquesta versió aflamencada de Manzanita.

0: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
1: Així és, que Monenam de Cap d'Any serà una passada. La festa n'hi ve, jo m'encarrec personalment, allà a un hotel Arro, a La Mancha, per la Ruta del Quijote. I començarem el 2027 de la millor manera possible. Nosaltres, en Ràdio Murta i en Balcón Viajes. T'esperam. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
2: Bones tardes.
3: Amb qui xerram?
2: Anna Joana, la classe de Pedro Gareu.
3: Qui hem d'escoltar?
2: Salamanca.
3: I a qui li dedica?
2: La canta en Manolo Escobar.
3: En Rafael Farina.
2: Jo ja m'ho pensava.
3: Sí.
2: Bueno, la dedica en Eines de les Places les Columnes, en Anati de Sant Oliva, en Miquel d'Esportitxol i a tot l'equipo vostre.
3: Molt bé, i ara mateix la posam, d'acord?
2: D'acord.
3: Gràcies, bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Don Rafael Farina, qui era espredí de la meva amiga Tamara. Sí, sí, sí. Molt bé. Recomanacions, suggerències, viatges, cap de setmanes i escoltes.

El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanit Olives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanit Olives, sembrant futur des de 1910.

Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Vial Tous.
0: Bueno, i enviam una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients
1: de Manu Blanco
0: de Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

0: Aquests són els nostres consells. Llevar etiquetes adhesives. Heu comprat una vaixella o una sèrie d'objectes que tenen etiquetes adhesives i no sabeu com eliminar-les? Banyeu l'etiqueta al líquid rentavidres amb alcohol. Deixeu que s'empapi bé i en uns minuts podreu eliminar-la sense que quedin restes d'adhesiu.
1: De enero de 1912. El capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanza el polo sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero, ondea ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados, emprenden el regreso.

0: Merci.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Aigua de maig, tot l'any dura el raig. L'aigua de maig és la principal per sembrat. Si plou per maig, la collita segura i els beneficis duren tot l'any.

0: Mira, soy Tony de Figueirán, Arrachí.
1: Somos Benete Forreres.
2: Soy Paco del Port de Sóller.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som en Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!